0: En Onda Cero estem a prop de tu. 10 minuts abans de les 2 et contem tot allò que és notícia a la Comunitat Valenciana. Política, economia, successos, investigació, cultura... La informació de proximitat poble a poble i de nord a sud del territori en más de una informativo Comunitat Valenciana.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.